0: Porque esta diada sonará a la Balanguera y también al artista mallorquín Rels B, que sigue imparable conquistando el mundo con su música y regresa a casa esta noche para dar un concierto en el Parc de la Mar, concierto gratuito que espera una afluencia que se prevé multitudinaria. Mañana será reconocido como hijo predilecto de Mallorca. Y nuestra cultura, la nuestra llengua, nuestra identidad como pueblo que celebramos en esta previa del Día de Mallorca, de nuestra diada, y sobre lo que nos distingue, está Sonia Trujillo charlando con ciudadanos y ciudadanas que hasta ahora transitan, pasean concretamente por vía sindicato. Sonia, buenos días.
1: Hola, buenos días. Sí, sobre todo en esta zona, antes lo comentabas, Esther, claro, es una zona muy turística, entonces mucha parte de la población que hay ahora mismo en estas calles pues habla inglés, francés, alemán. Y entre toda esta gente me he encontrado a dos mallorquinas, a María y a Dunia, que me acompañan. Buenos días.
2: Buenos días.
1: Y os voy a contar un poco la intrahistoria. Claro, yo he salido a preguntarle a la gente qué significa ser mallorquín, qué tradiciones destacarían ellos, y también les ponía en un reto, que era cantarme o recitar un poco de la Balanguera. ¿Qué ha pasado con María y con Dunia? Que lo han hecho tan bien que les he dicho, por favor, vosotras os podríais quedar conmigo hasta que empiece el programa, porque han cantado la Balanguera. Era Esther, se la sabían toda, han dado la nota. Y claro, cuando les he hecho la propuesta, yo pensaba que me dirían que no, que era lo más probable, ¿no? Tenía muchas posibilidades que me dijeran no, no, no, en directo no. Pues bien, las dos, María que es de Búger y Dunia que es de Campanet, han decidido que sí, que un día que suben a Palma se quedaban a cantar también por la radio. Pero antes quiero hacerles la pregunta, ¿qué es para vosotras ser mallorquín? ¿Cómo se lo explicaríais? Por ejemplo, nosotras que estamos en una zona muy turística, si tuvierais que explicarle a un turista qué es ser mallorquín, ¿qué diríais?
3: Per jo, ser mallorquina és que poder-me provar el vestit de pagesa de ma mare quan era petita, com la meva predina encara guarda, sopar de trampó cada vespre d'estiu, anar a totes les verbenes,
4: celebrar les festes del poble, veure la gent,
3: fer matances encara.
4: Exacte. Quedar per fer panades amb la padrina o fins i tot amb els veïnats per anar a jugar a futbol en el carrer.
3: Mudar-se per venir a Palma.
4: Exacte.
3: Que és com
4: sí,
3: superimportant pujar a Palma.
4: Espera. I no sé, també fer per Pasco, això, els crespells també, celebrar, assajar el corama. Que esperam les festes.
1: Qué bonito, porque más allá de contar cosas que nos cuentan lo que es la tradición, pero más profunda que cuando decimos, sí, la ensaimada, la sobrasada, que es algo que está muy extendido y que mucha gente fuera de Mallorca lo conoce, pero lo que vosotras contáis son tradiciones más arregladas, incluso, y además, antes de micro me decíais, también vemos muchas diferencias entre lo que para nosotras son las tradiciones y el ser mallorquín. Cuando venimos aquí lo comentamos con las amigas de Palma.
4: Claro, ellas pues es como molt dràstic el canvi, perquè nosaltres som més de poble, nosaltres som de poble petit.
3: Tenim essència de poble, és com vivim a la part cutre de Mallorca, tipo Mallorca profunda, així. Sí.
1: Cutre o amancant, diria jo.
4: És molt guapo.
3: Però cutre, que al final t'encanta un poc.
4: Sí, això mateix.
3: És el que li dona la gràcia.
4: És que és molt guapo saber que viure un poble, conèixer tothom, que també després té coses negatives, però...
3: Sí, perquè tothom s'entera de tot. Si te passa qualque cosa dolenta, o jo que sé, si comences a anar amb un lot o això, al cap de dos dies la teva predina diu, Duny, en qui vas?
4: Sí.
3: Però bé.
4: Però és guapo saber que...
3: Però al final sempre tens qualcú que t'ajuda.
4: Claro, és que és vera. Tu tens un problema i tens el veïnat que t'ajudarà, o el veïnat que t'acollirà i te donarà consells a lo millor. I el guapo és que jo he viscut en un entorn que els meus veïnats són com els meus germans, i això ho trobo molt guapo, que és una cosa que aquí a Palma és que és pràcticament impossible.
3: Antes ho xerràvem i és com... Jo quan pujo a Palma, camin i dic hola, no sé què, i clar, ningú m'ho contesta, perquè a part de que la majoria són guiris, però jo que sé, camines per Campanet i encara que no te facis amb una persona o només la coneguis de vista,
4: sí,
3: tothom és super...
4: I així mateix sí. No l'he vist mai. Jo a vegades vaig pel poble i veig una persona desconeguda i dic, hola, com va? No sé què.
3: Sí, però saps que arriba fa poc temps, perquè sí, almenys exacte, ho tinc tot en control.
4: Mateix. Sí.
0: Bueno, no se puede explicar mejor este trocito de Mallorca. Jo, sincerament, no sé quina Mallorca sóc, però m'agrada molt aquesta Mallorca que sou voltros dues, i no sé si ha estat Nadúnia que ha dit, vivíem a esta Mallorca profunda.
3: Sí.
0: Però és el racó del món que més estimes, no tinc cap dubte d'això.
3: Sí, sí, és que a mi, al final, a part, no sé, és com a component que hi hagi molta cosa, però sempre... És que per jo Campanet és el poble més guapo de tots, encara que no tinguin res. O sigui, a Campanet no hi ha Zara, jo he de pujar a Palma per anar a Zara, no hi ha... Hi ha dos, tres súpers comptats, no tenim res, però és igual, és el més guapo de tots per jo.
2: Per sou suposar fantàstiques. Que sí, i el dia sí. Que us ve de gust, pugeu a Palma, vos mudau i veniu aquí a passar el matí com avui.
3: És tota una experiència, vamos.
4: Sí, exacte.
2: I ara que ens heu explicat un poc per vosaltres què és ser mallorquines, anem amb la segona part, potser la més difícil, però jo diria que no, perquè ho heu fet tan bé que per vosaltres serà molt fàcil, perquè este any, además, és una diada en la que celebramos, como bien decías antes, Esther, el centenario de la versión musicalizada de La Balanguera. Así que las voy a volver a poner en el compromiso de que canten otra vez un poquito de La Balanguera, que además me han comentado que en sus institutos este año han trabajado mucho La Balanguera. ¿Qué os han explicado? ¿Hay alguna curiosidad que os haya quedado grabada?
3: Bueno, pues nos van a explicar que La Balanguera es como una figura que como que teixeix la vida de esas personas y es como una metàfora de sempre mirar cap endavant. O sigui, sense oblidar lo que es fil que ja ha estat teixit, però sempre mirant cap endavant. Cap a lo que pot venir. No sé si m'he explicat molt bé.
2: T'has explicat beníssim, que bonic, i ara el que podeu fer és ja començar a cantar La Balanguera.
3: Vale. 3, 2, 1... La...

0: era...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: La Balanguera misteriosa com un arany.
3: 12:42, seguimos en directo en este programa especial, Hoy por Hoy Mallorca especial, en el que nos sumamos a la celebración de la Diada de Mallorca. Y quiero saludar al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. ¿Cómo estás? Bon dia.
4: Molt bon dia i benvinguts a la casa de tots els mallorquins.
3: Gràcies per aquesta nova convidada. Ens sentim molt a gust aquí.
4: Moltes gràcies. Al llarg d'aquesta legislatura hem volgut obrir les portes del Consell a tots els mitjans de comunicació per tal de transmetre les iniciatives que s'estan duent en aquesta casa a tots els mallorquins. Per tant, és un plaer tenir-vos un any més aquí.
3: Acaba de vivir un moment molt especial. Ara lo comentava. Porque la Balanguera, bueno, cobra mucho protagonismo en esta diada, y es verdad que nos emociona mucho escucharla. Y ahora me contaba, presidente, que han recuperado unos documentos que tienen un valor incalculable, ¿no? Un valor muy emocional también.
4: La veritat és que sí, enguany complim tres efemèrides molt importants. El primer, que fa 30 anys el Consell de Mallorca va declarar la Balanguera com a inoficial. A més, coincideix amb que fa 100 anys hi va haver la primera vegada que varen poder disfrutar de la Balanguera musicada escrita per Amadeu Vives, i també 100 anys de que l'autor Joan Alcover mos va deixar. Per tant, eren tres efemèrides que mos han fet que haguem triat la Balanguera com a fil invisible de totes les activitats que s'han organitzat a motiu de la diada. I com molt bé comentaves, avui de matí a Palau Real hi ha hagut la presentació d'una exposició que estarà oberta fins diumenge a vespre, per tant, animar tots els mallorquins que s'acostin, i en aquesta exposició hi ha dos documents molt importants. Una és la lletra i la partitura feta per Amadeu Vives de la Balanguera, l'original signada per l'autor. I per d'altra banda, també hi ha el llibre de Franqueses i Privilegis de Reina de Mallorca, que també fa 750 anys se va signar aquí i de vora, a l'Iglesia de Santa Eulària, i que va posar les bases de lo que són la nostra societat.
3: És increïble, no?, de poder tenerlo, no?, i tocar estos documentos. Aquest fil des que parlam, no?, la Balanguera nos lo recuerda, con el que seguir tejiendo nuestro futuro sin perder de vista el pasado. ¿Cómo lo mira usted al futuro, estos meses que quedan de legislatura?
4: Un futur amb molt d'optimisme, molta il·lusió, amb responsabilitat i complint amb la nostra paraula donada, perquè molts són els objectius que al llarg d'aquesta legislatura haurem posat de manifest, haurem executat i haurem duit a terme en benefici del poble de Mallorca per millorar la qualitat de vida. De fet, aquest dimecres passat va ser un dia històric en què se va admetre a tràmit la proposició de llei de regulació de l'entrada de vehicles a Silla, una proposició que en el mes de juny se va aprovar aquí en el Consell de Mallorca i que ara, durant la tardor, s'aprovarà definitivament perquè puguem regular el número de vehicles que entren a Silla, regulem el número de cotxes de lloguer que circularan la pròxima temporada, i també podien posar una taxa per aquell que no tributen aquí. Per tant, una mesura històrica.
3: Una mesura de la que ara hablaremos. Habla de la paraula donada, de la palabra dada. En la última campanya electoral, que culminó con su llegada al gobierno insular, dijo que quedaban 100 días para desatascar Mallorca, usted lo recordará. Hace exactamente un año, en estos mismos micrófonos, declaraba: ya se han desatascado las carreteras de Mallorca. Hoy, un año después, ¿cómo diría que están las carreteras de Mallorca?
4: Que están molt millor a l'any 2023, quan vàrem arribar a aquesta institució. Hem invertit un pla de millores d'accessos a Palma en 164 milions d'euros. El 60% ja està executat, però mos queda una altra part important. Estem invertint 30 milions d'euros en pàrquing dissuasius, 45 milions d'euros en vials cívics, estem duent a terme noves rondes en els municipis, i la setmana passada vàrem començar un projecte molt important també, que és l'arribada de la carretera de Solla a l'altura de Sant Castelló, amb una inversió de 4 milions d'euros. Per altra banda, aquestes pròximes setmanes començaran les obres d'Estram 1, del segon cinturó, que connecta l'autopista de l'aeroport amb l'autopista d'Inca, i anant fent millores molt importants per descongestionar la via de cintura. També hem de ser conscients que no tenim una varita màgica, que en la desastrosa situació que ens vam trobar quan vàrem arribar l'any 2023, en dos anys i mig o tres anys, de legislatura és impossible arreglar-ho tot. I sobretot, sense tenir un conveni de carreteres que ens van robar l'anterior legislatura de 350 milions d'euros. Però nosaltres vàrem activar departament, moltes són les millores que hem fet, hem ampliat el quart carril de la via de cintura, carril zero, hem millorat carreteres, hem resultat indrets que feia molts anys que eren perillosos i que no s'havia fet res mai, però som conscients de que encara queda molt de camí per fer. Però limitant aquesta entrada de vehicles, que és una mesura molt important, aconseguirem reduir el número de vehicles que circularan la pròxima temporada. IBI s'han reduït en 35.000 i nosaltres tindrem una quantitat molt més elevada de reducció.
3: Insisten que la situació en les carreteres està millor que en 2023. ¿Qué le diría a una persona que ahora mismo, porque no tengo ninguna duda, que hay algún ciudadano que a esta hora está dentro del coche en un atasco escuchando al presidente del Consejo de Mallorca diciendo que Mallorca está desatascada?
4: Ja, espero que no n'hi hagi molts de persones que estiguin dins del cotxe, no sé, amb aquesta certesa que vostè ho diu, però jo crec que...
3: Perquè és una constante diària en la temporada claro. alta. És possible que no hi hagi ningú atasco. No puedo asseverarlo, però és muy previsible.
4: Quan hi ha un accident o quan hi ha una aturada d'un cotxe o les autopistes que arriben a Palma, sí que normalment se produeix un col·lapse o produeix una retenció molt important. Què les demanaria? Que tinguessin paciència, que nosaltres durant 2 anys i mig o 3 anys de legislatura hem fet una feina molt intensa, que hem arreglat molt de punts conflictius, però que no tenim aquesta solució immediata perquè quan vàrem arribar no hi havia res fet i hem hagut de començar els projectes des de zero. El primer tram del segon cinturó és una obra molt important que començarà aquestes pròximes setmanes i abans de finalitzar de que va ser la legislatura presentarem 2 projectes també per executar de manera immediata dins l'any que ve, que és l'arribada de l'autopista d'Inca cap a Dinvia de Cintura, que són conscients que és un punt molt problemàtic, i també l'arribada de l'autopista d'Andratx cap a el túnel de Gènova, que també aquí s'hauria d'haver fet una actuació fa molt d'anys, però és que no se va fer res i nosaltres hem vengut a millorar i a complir la paraula donada dins les nostres possibilitats de rapidesa, però complint en l'objectiu marcat, que és més seguretat, apostar per una mobilitat sostenible i sobretot reduir el que són els embossos, no únicament a Palma, sinó arreu de Mallorca, perquè inclús les baldes, que no són d'escola política en les quals represent, no són del Partit Popular, mos donen les gràcies perquè després de 8 anys d'abandonament, nosaltres estem en el seu costat per fer més rondes, per fer més accessos fàcils, per fer més vials i en definitiva per ajudar-los a fer front a una situació difícil, conseqüència de l'abandonament que hi havia hagut.
3: En esa entrevista a la que hacía referencia, ahora hace un año, aseguraba que pretendía llevar ese mismo mes de septiembre, el del año pasado, o como mucho octubre, dijo, la limitación de vehículos que está previsto que salga adelante en su trámite parlamentario, pero un año después. ¿Qué ha retrasado sus planes?
4: El consens, el diàleg i que tothom hagi pogut participar. Això és el més important, perquè nosaltres ho vam dir molt clar. No volem una normativa d'un equip de govern. No volem una normativa d'una legislatura. Volem una normativa que quedi al llarg dels anys. I durant tot aquest temps han fet reunions amb les navieres, amb les rentacars, amb les empreses, amb el sector turístic, amb tothom, inclús en tots els partits polítics, perquè tothom hi pogués dir la seva i perquè poguen treure un test en sa màxim consens, en sa màxima majoria, que és el que hem aconseguit. En el document que se va aprovar en el Parlament de les Illes Balears i en el Consell de Mallorca no hi ha hagut cap vot en contra, i això és un fet històric, perquè la regulació de Formentera i la regulació d'Eivissa, que per cert mos va molt davant perquè ja se varen aprovar les anteriors legislatures i ja comencen a tenir els seus fruits, allà hi va haver vots en contra de diferents partits polítics i nosaltres hem aconseguit unanimitat de tothom, inclús de les navieres, inclús de rentacars, inclús de la societat, que és el que demanen, millorar la qualitat de vida gràcies a aquesta regulació.
3: Aquesta regulació, del que no conocemos de momento los detalles, que va incluir esta regulació, com se va llevar a cabo i on van a poner el techo?
4: Els detalls són totalment públics. Jo ara li explicaré, però. Mire, hi haurà un sostre màxim de número de vehicles que puguin entrar. Hi haurà un sostre màxim de cotxes de lloguer que podran circular. Hi haurà una taxa a tots aquells vehicles que no tributin a Mallorca que venen de fora. Les persones no residents a Silla que tenen una casa, tots els estrangers que tenen una casa aquí, només podran tenir un vehicle per domicili sempre que aquest tributi aquí. I tota una sèrie de mesures que nosaltres ja les hem anunciades i que són públiques.
3: Sí, però el detall de les mesures les coneixem.
4: Només ens queda una cosa, definir el número de cotxes. En el mes d'octubre tindrem l'estudi de càrrega, el segon que s'ha fet a Mallorca mai i que nosaltres l'hem impulsat d'aquesta legislatura, i mos dirà el topall. l'estudi de l'any 2023 que mos deia que havien entrat 400.000 vehicles en els nostres, per nostres ports l'any anterior, i que en aquell moment, en el mes d'agost, sobraven 100.000 vehicles. Per tant, ara necessitem la documentació actualitzada per prendre una decisió, i que la prendem antes de final d'enguany. Igual que també provarem l'ordenança fiscal, que ja està a punt de tramitar-se, ja la tenim elaborada, el borrador, i se tramitarà. I abans de la temporada turística començarem a cobrar a tots aquells vehicles que venen. Si a Eivissa en varen fer 35.000, a lo millor nosaltres en farem 100.000, però no és una voluntat política d'en Llorenç Guilmés com a president del Consell. Seran els tècnics els que ens diran quina quantia hi serà. I també hem de pensar que una regulació com aquesta, el primer any, també anirem en sos peus de plom i amb una velocitat tranquil·la per veure com va. A Eivissa ens duen 2-3 anys de davant. El primer any varen aconseguir reduir 35.000 i han anat introduint modificacions a la llei que en aquell moment no tenien.
3: 100.000 vehículos podría ser la cifra que ustedes contemplan, porque como usted ahora mismo recordaba, llegaron al gobierno en 2023, hicieron ya un estudio de carga, son datos que confirmaban que la saturación en las carreteras no era una percepción, como ustedes señalaban, percepción ciudadana. Con los datos deciden actuar y han pasado 3 años, claro, esos datos están desactualizados. ¿Por qué no actuaron entonces con ese estudio que ya confirmaba la saturación en las carreteras?
4: Porque se ha hecho todo un procedimiento legislativo. No és que en Llorenç Guilmés s'aixequi un dematí i faci un decret per regular o per limitar o per posar, no? Hi ha un procediment, s'ha de fer primer en el Consell de Mallorca, que és la principal institució d'autogovern d'aquesta terra, després s'ha d'elevar en el Parlament, que per cert, l'han fet per via d'urgència reduint a la meitat els plaços, i per primera vegada, a la primera sessió plenària d'aquest començament de curs polític, se va debatre i aprovar, i s'han de fer tota una sèrie de passes, perquè això no va de percepcions, va de dades reals avalades per tècnics.
3: Però ja
4: els
3: tenia en 2023.
4: Teníem un primer estudi referent a l'any 2022, però clar, s'havia d'escriure tota la llei, tota la normativa, a Eivissa varen tardar 6 anys, i nosaltres en 2 anys i mig hem aconseguit aprovar el test. Per tant, la oposició poden dir que no han fet via, poden dir tot el que vulguin, és una demagògia barata, la realitat és una. En 2 anys i mig hem aprovat aquest document, que és un document històric, i que no hi ha, a part de Menorca i, perdona, a part d'Eivissa i de Formentera, dins Europa no hi ha d'altra illa que hagin trobat que hi hagi una determinada regulació com aquesta.
3: Llegarà després de les eleccions esta limitació en la pròxima temporada alta?
4: No, s'aprovarà antes de final d'aquest any,
3: però no entrarà en vigor.
4: Antes de la temporada turística.
3: No s'executarà antes de la temporada alta.
4: O sí, seran els tècnics que ens ho diran. Si ho podem començar dia 1 d'abril, no ho començarem dia 1 de maig, però sempre amb una seguretat jurídica, perquè hi ha un sistema de regulació que s'han de posar unes càmeres, no és que sigui una cosa molt bona de fer.
3: Però su intenció és que coincida con la pròxima temporada alta.
4: La temporada alta segur que estarà, perquè els tècnics ens ho han garantitzat. De fet, enguany ja hem instal·lat les càmeres en els ports de Mallorca, tant des del CUDI com el port de Palma, per tenir la documentació actualitzada en el moment. I de fet, estem firmant un conveni de cobrament en SATIP, en el govern de les Illes Balears, perquè el Consell no té el sistema per poder gestionar el cobrament, i estem fent totes les passes, però ja li dic, amb un temps rècord. Ja les agradarien els altres que ara mos critiquen perquè hem arribat un poquet tard, diuen ells, haver fet 4 coses anterior a la legislatura. O li haurien de demanar a la senyora Cladera perquè se van allà quan els seus socis de govern li demanaven.
3: Es, entiendo, que echarse la culpa a unos a otros forma parte del juego político, pero esta jugada concreta, en esta, lo ha dicho usted, han servido más los acuerdos que las culpas, yo creo. Su ley para limitar los vehículos va a salir adelante, previsiblemente, con los apoyos, precisamente, de PSIP y MES. Y quienes forman gobierno con ustedes...
4: Y MES por Menorca.
3: Sí, sí. Los que no están con un voto favorable son sus socios en el gobierno. Se abstienen, sí.
4: S'han estès, però una diferència molt clara. Que volen que tots els espanyols, quan venguin a Mallorca, no tinguin cap tipus de regulació. I això va en contra dels principis de la Unió Europea, del Tratat d'Estrasburg i dels principis de la Constitució. En què dir, hi ha una sèrie de normatives que són bàsiques i de compliment en el 100% que no donen la possibilitat a aquests espanyols, quan venguin aquí, no tinguin una regulació, que facem una diferenciació. I li posaré un cas concret. En el tren de Solla hi va haver una sentència perquè un senyor resident a Alemanya va posar un contenciós perquè hi havia la diferència entre residents a Mallorca i no residents. Per tant, tenim jurisprudència. Nosaltres, quan ens van seure amb els nostres socis, que la varen plantejar la normativa, la varen escoltar i varen traslladar la sol·licitud o la petició que mos feien en el servei jurídic del Consell. I el servei jurídic mos van dir que era totalment inconstitucional, il·legal i que anava en su tratat en contra de la comunitat.
3: Està totalment a favor de l'abstenció de su socio de Vox.
4: És que jo crec que és un fet important. A les altres illes se varen oposar. Per tant, nosaltres traiem endavant aquesta mesura en benefici dels ciutadans d'aquí, de Mallorca. Nosaltres som dos partits diferents, amb dos idearis diferents, no coincidim en el 100% en tot, el que per benefici de Mallorca vàrem fer un pacte que du el canvi, que dona solucions, i un pacte de governabilitat amb més de 185 propostes bones, de les quals ja han complit el 95%. I també han hagut de fer front a altres reptes. En el nostre programa electoral no hi sortia la regulació. No hi sortien determinades accions que han hagut de dur a terme. No hi sortia reduir el sostre màxim de places turístiques que mos va deixar l'esquerra en 430.000. Però nosaltres, durant aquests dos anys o tres de legislatura, han hagut d'anar evolucionant i escoltant el clam unànim de la societat. Nosaltres baixarem també, per exemple, en matèria de saturació, el número de places de sostre màxim que mos va deixar l'esquerra l'anterior legislatura, perquè entenem que arribar a dia d'avui, passar de 413.000 a 430.000, que era el que volia fer l'esquerra, provocaria més saturació damunt les carreteres, damunt la vivenda, damunt els serveis i damunt tot el que ofereixen les institucions. Per tant, un altre titular és que nosaltres, durant aquesta legislatura, reduirem el sostre de places turístiques escoltant la voluntat del poble.
3: És important dar contexto, no tenemos mucho tiempo, president, però és important dar contexto, perquè és verdad que, insisto, se echa la culpa unos a otros, i és molt important el contexto. Y he recuperado unas palabras de su partido, de Marga Proens, concretamente del año 2022, cuando anunciaban ustedes el no al decreto ley turístico de Armengol y además anunciaban su derogación si ganaban las elecciones. Ahora critican el incremento de plazas que, por cierto...
4: Es que van provocar 90.000 plazas al mes.
3: Sí, procedentes de qué ley, de una ley del Partido Popular, de la ley Delgado, ¿no? Este incremento de plazas fue una herencia, porque claro, hablamos de herencia todo el tiempo.
4: La señora Armengol va a modificarse llei turística, per tant, si en aquell moment ja es cregut que hi havia d'haver un decreixement, ho hauria pogut aplicar.
3: En 2022,
4: però van fer tot el contrari.
3: Ustedes...
4: Y
3: no querían escuchar hablar de límites, veníamos de una pandemia, de un parón absoluto del sector
4: económico.
3: Turístico y económico, y criticaban cualquier intento de limitar y poner límites, y ahora critican exactamente lo contrario, que no limitara.
4: S'imagini, si nosaltres ho criticàvem, l'esquerra, no és que no només
3: criticaven poner límites i ara critiquen que no els pusieran.
4: Els que els van provocar el major creixement de places turístiques de Silla, 90.000, no hi havia hagut un creixement. I damunt, les transferències en aquesta institució varen venir mal dotades, ens van trobar 9.000 expedients adinquiats a la misericòrdia sense arxivar.
3: ¿Por qué se incrementaron? Vamos a contar las cosas con el contexto adecuado. ¿Por qué se incrementaron las plazas durante el govern del pacte?
4: Això li hauria de demanar la senyora Mangol, la senyora Cladera.
3: Por una ley,
4: que és qui la repartia
3: por una ley
4: a tothom.
3: Del Partido Popular anterior.
4: De quin
3: es que,
4: any?
3: Claro,
4: de l'any 2012.
3: Es fue la ley turística de Carlos
4: Delgado. De l'any 2012.
3: Sí.
4: I vostè me diu, Maixerra, de l'any 2021.
3: Lo digo
4: quan
3: porque...
4: Quan ells havien governat 8 anys.
3: No podemos hablar tant... de solo su herencia. No podemos solo hablar de su herencia.
4: Jo xerraré de la meva gestió. Nosaltres reduirem el sostre de places turístiques, que és la voluntat del poble de Mallorca. Fins a on? Fins doni seguretat jurídica. Perquè ara la demagògia que fan, que haurien de reduir no sé quantes de centres de mil, quan ells van crear de 90.000, això donaria una incapacitat econòmica a la nostra institució perquè haurien d'indemnitzar. I és la voluntat del poble mallorquí. A més, lluitant contra l'oferta il·legal. Perquè nosaltres, per primera vegada, per exemple, han destinat 4 milions d'euros de secotats a lluitar l'oferta il·legal. Han multiplicat el número d'inspectors, el número de tramitadors, han ordenat el dia que ens van trobar 9.000 expedients a dir la misericòrdia. I estenem a la gent, perquè antes ni se tenia la gent i sobretot se donava la possibilitat a que tothom pogués actuar.
3: Bueno,
4: des
3: aquí, president, nos quedan muchos temas sobre la mesa, limito a que regrese
4: que
3: a la cadena SER. Hoy hemos venido a felicitarle també per la Diada de Mallorca. Gràcies, president.
4: Moltes gràcies i molt d'anys.
3: Llegamos
0: es
3: a la una.
0: Es la una, las 12 en Canarias.
5: La desclasificación de los documentos de Ceuta nos deja la primera dimisión, la del jefe de gabinete del delegado del gobierno, que acusa ya a su exjefe de mentir.
0: Hora 14. Con Javier Casal.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Más leña al fuego de la gestión de la crisis de Ceuta. Gonzalo Sanz se va, dice, por motivos personales y familiares, pero su escrito de renuncia dice muchas más cosas. Por ejemplo, que el delegado del gobierno miente cuando dice que no le trasladó el contenido de sus comunicaciones con un miembro del CNI en los días previos a la entrada masiva. Acaba de emitir un comunicado la propia delegación del gobierno que dice, Aldo Gómez, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. La delegación del gobierno en Ceuta insiste en que Miguel Ángel Pérez Triano no supo nada de esas conversaciones, algo algo que niega su dimitido jefe de gabinete. Asegura la delegación que desde el CNI ni se anticipó una entrada de tantas personas en la ciudad y que los servicios de inteligencia solo se limitaron a informar sobre la actividad que había en redes sociales. Termina el comunicando asegurando que toda la información que se tenía se elevó a los ministerios.
5: El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pide que las responsabilidades en el gobierno no se queden en la delegación y que sigan escalando a otros niveles.
7: Las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno tampoco tenía capacidades para poder actuar con la energía, con la contundencia y con la diligencia que el caso requería.
5: Pero el Ejecutivo, el Gobierno, no quiere entrar a valorar esta renuncia. Esta es Diana Morant, la ministra de Ciencia.
8: A mí lo que me gustaría preguntar a todos esos que piden dimisiones es ¿qué han hecho ellos por Ceuta? Porque hasta ahora lo que han hecho ha sido ir a Ceuta a poner gasolina en un incendio y a crear odio y una crisis social y de convivencia.
5: El Partido Popular, la dirección nacional del PP, ha pedido la renuncia de los ministros Marlaska y Robles y también la convocatoria de elecciones. Una de la tarde y dos minutos. Isabel Díaz Ayuso carga contra todos en su respuesta a la oposición durante el debate sobre el estado de la región en la Comunidad de Madrid. Responde a las acusaciones de corrupta que le hacía, por ejemplo, Más Madrid o las referencias al polémico ático que realizaban desde el PSOE. Vamos a la Asamblea. Allí está Javier Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Ayuso se ha referido a la venta apresurada del ático de Chamberí como una reorientación de prioridades de la Comunidad de Madrid. Asegura que no era para ella, aunque no ha respondido a ninguna de las dudas en torno a esa operación. Solo dice que toda la documentación se hará pública en tiempo y forma. Por primera vez, Casal ha respondido al presidente del gobierno, que la acusó de comprarse un aticazo con el dinero de todos los madrileños.
10: Porque esa vivienda no es un aticazo para mí, es usted un falso, un farsante, un mentiroso. Resulta que si eso fuera así, tendría derecho.
9: Y es que Ayuso argumenta que todas las administraciones públicas tienen edificios de uso residencial y que le parecería bien que la presidencia madrileña contara con vivienda oficial, pero puntualiza que ella no la quiere.
5: Y naturalmente hoy es 11 de septiembre. Y se conmemoran 25 años de los atentados que conmocionaron al mundo sobre las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, al que se sumó un cuarto avión que fue secuestrado y que se cayó en Pensilvania. En Hora 14 vamos a recordar a partir de las 2 lo que pasó y lo que cambió el mundo desde esa fecha y en el que a esta hora hablábamos aquí en la radio de la vuelta al cole. Todo cambió a las 2:46 de esa tarde. A esta hora, además, están llegando a Nueva York los familiares de las víctimas de ese atentado para el homenaje que en España ha sido en la base de Rota en un acto con el rey Felipe VI y también en Londres. Donde se acaba de celebrar otro homenaje, este en el Palacio de Buckingham.
0: Hora 14. Las noticias de la una.
5: Y más noticias, Aldo Gómez.
6: Pues, por ejemplo, los médicos han convocado huelga indefinida, la convocatoria ya era conocida, pero lo que sabemos ahora es desde cuándo serán esos paros, desde el 28 de octubre, Mariola Laurido.
11: Endurecen su protesta contra el Estatuto Marco que el Gobierno aprobó la semana pasada y que Sanidad pactó con los sindicatos generalistas. Huelga indefinida en todo el Estado desde el 28 de octubre para exigir un estatuto propio. Ángel Hernández, portavoz del Sindicato Médico de Madrid.
12: Esto es un fracaso de todos. Pero queremos transmitir a los pacientes que esto lo hacemos por y como pacientes. No queremos seguir asistiendo a cómo se degrada paulatinamente la asistencia.
11: La ministra Mónica García se abrió hace unos días a un estatuto específico para los médicos, pero después de que se apruebe el marco laboral para todo el personal sanitario.
6: Y todas las boyas gallegas, vascas y del Levante Baleares, excepto la de Valencia, ha marcado este verano récord de temperatura. El agua del mar nunca había estado tan caliente en el Mediterráneo y en el Atlántico que bañan nuestras costas. Marina Fernández.
13: Lo acaba de confirmar Puertos del Estado, el organismo encargado de esta red, con algunos ejemplos muy gráficos. La boya de Mahón en Menorca marcó 32,36 grados. La de Barcelona, 30 grados y medio. En Cabo de Gata se alcanzaron 28,84, pero es que en Pasaya, en el Cantábrico guipuzcoano, el agua llegó a los 28,4 y en las tres boyas gallegas en el Atlántico también se pulverizaron los récords. En Villanos y Sargas, frente a la costa de Amorte, superaron los 22 grados cuando su temperatura media ronda los 17. El 5 de agosto, además, la boya de Dragonera superó los 33 grados, récord absoluto para nuestro país. El agua estaba a 33 cuando la máxima fuera en Mallorca fue de 32 grados centígrados.
5: Nos queda el deporte. Con Madrid convertida, Sonia Luz, en la gran capital de la Fórmula 1, ¿no? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, sí, la actualidad centrada en la capital de España, porque en unos minutos va a comenzar los primeros entrenamientos libres en el Gran Premio de España de Fórmula 1, y en ese circuito de Madrid hay un periodista de la SER. Hola, Rodrigo González.
15: ¿Qué tal, Sonia? En apenas media hora comienzan por fin a rodar los Fórmula 1 por el circuito de Madrid, que ya ha vivido su primera bandera roja oficial en los entrenamientos de Fórmula 2, muy pendiente de los españoles, de Sainz y Alonso, muy pendiente de las sensaciones de los pilotos que lo van a probar por primera vez. Ayer estaban todos con la duda de saber dónde están los límites en una pista que pinta espectacular. A la 1:30, primeros entrenamientos de la Fórmula 1.
14: Hoy comienza también la quinta jornada de Liga con el partido Sevilla-Valencia a las 9, mañana Racing Alavés, Osasuna Español, Athletic-Elche y Real Madrid-Rayo. Empieza ahora la rueda de prensa de Mourinho. Y en marcha ya también la Vuelta Ciclista a España. Borja Cuadrado, buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la 19ª etapa con final en Peñas Blancas. Jornada importante, 211 kilómetros. De momento, 162 para el final. Tres ilustres en cabeza, Kruijswijk, Kleckner, Surin, Sutterlin, con 42 segundos de ventaja respecto al pelotón, donde está el líder Enric Mas, que tiene 1:37 sobre Roglic, 3:01 sobre el austriaco Félix Gall.
14: Y este fin de semana comienzan la Liga Nacional de Fútbol Sala y la Liga Asobal de Balonmano.
5: Y además, Aldo, vamos a tener sol.
6: Sí, y con un pequeño respiro en cuanto a las temperaturas, que va a durar, pero muy poco, porque a partir de la semana que viene se termina. Van a subir y volveremos a valores veraniegos que no son, dice la EMET, propios para estas fechas.
5: Pues con esto y más, regresamos a partir de las 2, la 1 en Canarias.
0: Hora 14.

0: canta, que és ja un himne de Mallorca, un com us uneix a tots, no?
1: Sí, aquest fil, és que nos viene muy bien, además, la letra para hablar de nosotros mismos, no?
0: Sí, jo crec que sempre mallorquí. Dic que sa cultura és aquest fil invisible que mos uneix, sí, a tots els mallorquins. Crec que en el final sí que mos unim per una sèrie d'aspectes, no?, de valors, de manera de viure, i jo crec que la balanguera mos recorda, és un moment que podem aprofitar, no?, per mos fixar molt sovint en allò que mos separa, però tal vegada és una oportunitat recordar d'on venim, recordar ses nostres arrels, i que sigui com sigui, sí que tenim un sentit comú, no?, i la balanguera mos recorda qui som com a mallorquins, la força que tenim allà d'on venim, i jo crec que és guapa, no?, recordar en aquesta Diada a Mallorca.
1: Sí, i a part necesitamos más que nunca, ¿no?, tener un poco ese entendimiento, entender así también la vida, ¿no?, y lo que nos pasa, la actualidad, ¿no?, que además nos atraviesa y nos pasa por encima. Pero yo creo que eso también nos lo da la cultura, ¿no?
0: Sí, jo sempre ho dic, i jo que tinc l'oportunitat, no?, com a cultura d'anar a molts esdeveniments culturals. Ara ahir estàvem inaugurant una exposició, o quan vaig en el teatre, sempre faig aquesta reflexió, no?, que a vegades em valto jo mateixa quan estic allà i dic, bueno, el món passen mil coses cada dia, per mala sort, coses molt dolentes, no?, i coses que influeixen negativament a la vida de les persones, però la cultura sempre aquell moment que queda com a de pau, com a d'unió i de diferents persones que t'uneixes per disfrutar, ja sigui d'un espectacle musical, de veure un teatre o d'observar una obra d'art, no? I crec que en aquest temps que vivim frenètics des dia a dia, es tenir aquest moment de dedicar a la cultura, crec que és inclús necessari per tots, no?, i recomanable, perquè és un moment d'aturar i de pau interior i també col·lectiva, no?, que mos abstreu un poc d'aquest caos i frenetisme i mos uneix, no?, al voltant d'aquella música o d'aquells versos, no? I crec que és un moment importantíssim, més que mai.
1: Sí, és aquests pocs refugis que tenim actualment i que mos fa feliços.
0: Exacte, jo
1: la majoria
0: crec que
1: de les vegades, no?
0: Sempre jo ho dic, no? De vegades que tinc un dia que vas de bòlit tot el dia, acabes amb un concert o acabes veient una exposició i tens ja una altra sensació, no?, de com ha anat aquell dia. Jo crec que és més necessari que mai.
1: És molt important la tasca que feis des del Departament de Cultura, però segurament és una de les àrees, hi ha molta feina darrere, ho sabem, més agraïda segurament. Ara li comentava a la consellera, se ha acercado aquí una oyente que además pues nos conoce muy bien el programa, y dice, yo siempre me quejo mucho de todo, de los políticos y de todo y de la actualidad, pero quiero que le diga a la persona que lidera esta diada o la programación que un 10, así que se lo traslado y también en directo le pongo voz a esta oyente que ha salido encantada de esta presentación que han tenido hace un ratito en la balanguera.
0: La veritat que sempre has d'agrair, no?, perquè quan tu fas propostes, nosaltres l'objectiu que tenim és un sempre, i és que tothom trobi el seu espai, no?, en aquesta Diada de Mallorca. Se veu més que mai també, no?, nosaltres sempre deim que fem una cultura per tothom, no?, com jo sempre he dit, no he vingut aquí a satisfer molt gustos personals, i és que tothom trobi el seu moment, no?, també en aquesta Diada. Pues pot ser avui de matí amb aquests manuscrits inèdits que hem vist, o potser un altre trobarà el seu moment avui vespre en el concert d'en Relsby, o en el concert de l'Orquestra Simfònica que hi haurà la setmana que ve. Un altre pot trobar una exposició d'un artista ceramista de la nostra illa com en Pere Català, o amb un artista internacional com serà en Plessi, no? Jo crec que un dels objectius també és aquest, que hi hagi activitats molt diverses, activitats per tots els públics, per grans i petits, i que tothom pugui sentir-se un moment donat atret per participar de l'activitat cultural que se proposa.
1: Pues sí, i además, dos atractivos, ha hablado de dos muy potentes que además nos sitúan de forma muy clara en el mundo. Relsby, que además es mallorquín, nacido en Son Cotleu, que ha conquistado el mundo a través del arte, a través de su música. Decía, molts avui trobaran aquest racó en el concierto de Relsby. Ya le anticipo que seran miles, decenas de miles, diría, los que van a ir esta noche.
0: Sí, efectivamente, se espera, quan no pot ser d'altra manera, moltíssima afluència, no?, perquè estem xerrant con Déu d'una persona que a nivell mundial, internacional, pues, té un recorregut increïble, no? Recordant d'allà on ve, que ve d'aquí, de casa seva, lo difícil que ha estat arribar allà on està, no? Jo crec que també es reconeixen, no?, tot l'esforç que en el final requereix arribar fins aquí on ha arribat, no? I jo crec que ha fet aquest regal, perquè ha fet un gran regal a la seva illa, a la seva ciutat, i que aquests milers de persones podran gaudir de forma inèdita aquest concert avui vespre.
1: Sí, concierto gratuito, Parc de la Mà. Ara nos contaven les persones que treballen en comunicació que, bueno, hay un dispositivo previsto, porque efectivamente pueden ser muchas las personas que quieran acercarse.
0: Sí, s'ha fet una tasca durant tots aquests dies de coordinació amb policia local de Palma, bombers, protecció civil, seguretat, perquè efectivament quan hi ha un dispositiu d'aquest estil, el que se vol és que tot se dugui a terme en normalitat, i que per tant això implica uns plans de seguretat i reunions tècniques que s'han vingut resolent aquests dies perquè tothom pues, pugui gaudir del concert i se pugui desenvolupar el vespre de la millor, de la manera més agradable possible, i disfrutar d'aquest grandíssim concert.
1: Pues sí, la verdad es que apetece mucho este concierto. Y después otros nombres que también nos hablan del arte a nivel internacional, con vínculo muy importante también con la isla. Hablaba ahora de la exposición de Plessy, que no es mallorquín, pero es verdad que eligió Mallorca como su lugar en el mundo al final, ¿no? Porque fueron varias décadas las que residió aquí.
0: Sí, va viure bastants anys aquí a Mallorca, i és un d'aquells artistes, no?, que s'han sentit atrets per la nostra illa i que han tingut, pues, el seu espai aquí d'inspiració i creació. I van desenvolupar aquí aquesta tasca molts anys, i per tant nosaltres li vam proposar l'any passat poder venir a fer una exposició en el Museu de Mallorca, que també és un dels espais que hem volgut dinamitzar i que tingui també els seus dies de grans exposicions i estigui per la nit de l'art. I la veritat que ha tingut un doble sentit, no?, perquè li van fer tota la il·lusió del seu vincle de Mallorca, mos van poder reunir amb ell, l'equip de Bienal B va anar a Venècia en el seu estudi, s'ha pogut viure tot el procés, i per mala sort mos va deixar aquest estiu, i encara, bueno, aquesta exposició pren encara més sentit, no?, perquè la va estar preparant tot aquest temps, i ara ell no hi serà, s'obre perdura, no?, i bueno, serà també una mena d'homenatge, no?, a lo que és aquesta gran figura internacional d'aquest gran artista que va viure aquí la nostra illa.
1: Además, bueno, al final, ¿no?, la vida, la muerte es una, bueno, una coincidencia, pero que es verdad que le da un otro sentido, ¿no?, a esta exposición, porque la estuvo preparando hace nada, y bueno, es una exposición póstuma, y que, en fin, es verdad que tiene, ¿no?, tiene ese velo de dramatismo, porque además fue hace muy poquito la pérdida. Falleció a los 86 años, creo, 86 años, y en fin, yo creo que nos va a animar más a descubrir, si no lo conocemos, el arte de este artista italiano, Fabrizio Plessy, que tenía un amor muy profundo por la nostra terra.
0: Se sentia molt atret per la nostra illa, i bueno, la veritat que estava contentíssim de poder venir aquí a fer aquesta exposició. L'estava preparant, aquesta gran videoinstal·lació que serà amb moltíssima il·lusió, i com ja dic, pues, fa res que l'estava preparant, i per sort no la podrà veure, però l'ha viscuda en primera persona, l'hem pogut viure conjuntament, no? I com deies, pues, li dona encara més sentiment en aquest dia que podran fer aquesta inauguració.
1: Intuyo, además, por cómo hablas, que formabas parte, ¿no?, de esas conversaciones.
0: Sí, vaig tenir l'oportunitat, no?, d'estar en converses amb ell. Ja van començar fa 2 anys una trobada que van coincidir amb ella a Madrid, que ja van començar a parlar-ne, i ara, bé, res, fèiem setmanes, no?, que havíem estat amb ell xerrant, i que mos contava, no?, aquesta idea, i que com vivia ell aquesta posada en escena, no?, del Museu de Mallorca. I bueno, hem pogut viure, per sort, no?, també, però heu pogut compartir amb ell fins els darrers dies, i ara, pues, encara fa més emotiu aquesta inauguració.
1: Un regalo.
0: Un regal, sí. És un d'aquests regals que jo dic que te passen a cultura, no?, que a vegades passen aquestes coses, i tens aquesta sort, no?, de poder compartir un moment tan important amb un artista d'un nivell tan important, no?, i de qualque manera, pues, haver estat partícip, pues, és un d'aquests regals, no?, que també tens en el departament.
1: Pues la gente puede informarse porque, claro, decir todo lo que habéis programado en la radio es prácticamente imposible, así que nos podemos informar fàcil, no?, a través de
0: la web del Consell de Mallorca, o també les xarxes socials, Instagram de Cultura Mallorca o Consell de Mallorca. Hi ha totes les activitats que poden venir a participar, són més de 100 activitats en total, així que millor que cadascú revisi les que hi ha i
1: que vagi elija, no?, que... a una selecció.
0: Exacte, les que li fa més il·lusió.
1: Nosotros vamos a conocer algunas más en profundidad ahora en los próximos minutos. Le agradezco mucho que haya estado nuevamente con nosotros, Antònia Roca, vicepresidenta y consejera de Cultura del Consell. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
1: Nosotros seguimos una y 22.
2: Hoy por hoy Mallorca. 12 de septiembre, Diada de Mallorca.
3: Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Estamos cerca de ti con dos tiendas, una en Palma y una nueva apertura en Manacor, en Vía Palma 108. Ven a Ocasión Plus.
4: ¿Buscas coche al mejor precio? Visita Crecar Ocasión en Avenida General Luque 393 de Inca. Vehículos de ocasión, seminuevos, kilómetro cero. Como un Mini One desde 14.900 euros, con financiación a tu medida. Crecar Ocasión en Avenida General Luque 393 de Inca. O también en crecarocasión.com.
5: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
6: Los buenos proyectos empiezan con buenos materiales. En Almacenes Femenías llevamos 90 años proporcionando materiales de construcción e interiorismo con mucho gusto, porque lo que está bien hecho se nota. Almacenes Femenías, 90 años de proyectos de gusto y con gusto. No.

0: Carlas Francino.
1: Hola, voy al Corte Inglés a hacer la compra. Llevo aceite.
2: Radio Mallorca. Cadena Ser.
3: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fong la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.